Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Bon estiu a tots. Benvinguts a una nova edició d'Església Viva, que, com molt bé sabeu, compta durant tot aquest mes d'agost amb diferents seccions estiuenques. Una d'elles són aquestes lletres d'estiu que cada setmana ens porta un convidat diferent. Benvinguts.
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui amb nosaltres Mònica Tomàs, presidenta de Justícia i Pau. Bon dia, Mònica.
3: Molt bon dia, Àngel. És temps de vacances. Dies per parar, relaxar-nos i gaudir. Però de vegades, quan entrem en mode descans, ens apareix una exigència gairebé invisible. Volem ser servits. Volem el cafè a punt, l'habitació impecable, la taula parada, i ho volem de seguida. Aleshores, pot aflorar la nostra arrogància de clients amb el full de reclamacions a punt. Paguem un servei i gairebé sense adonar-nos-en podem caure en la temptació de tractar qui ens atén com si fos part de la decoració o com un simple servidor de les nostres prioritats. En el millor dels casos, l'invisibilitzem. En el pitjor, ens mostrem queixosos i insatisfets

i una delicadesa infinites. Ens agrada pensar que, com que ho paguem, ho mereixem tot i som independents. Però aquesta independència és una ficció. Cada vegada que se'ns serveix el plat a taula, la realitat ens dona un cop d'humilitat. Depenem dels altres i, paradoxalment, de les feines menys reconegudes, més mal pagades i més sovint tractades amb indiferència. Per molt amunt que hàgim arribat, la nostra vida quotidiana descansa sobre les espatlles de centenars de persones que ni tan sols coneixem. No deixa de sorprendre com aplaudim i paguem fortunes a qui ens distreu, però sovint ni mirem als ulls qui ens sosté la vida. Valorem el prestigi, la rapidesa, l'èxit visible i ignorem aquests milers de mans invisibles que ens permeten fer el que fem. Són feines que no només són útils, sinó que també ens ofereixen l'oportunitat de salvar-nos de l'arrogància. Si aquestes persones invisibles s'aturessin només 24 hores, la nostra idíl·lica tranquil·litat col·lapsaria a l'instant. Admetre aquesta dependència no és cap feblesa, és reconèixer la nostra cara més lluminosa. La interdependència és la prova que no estem sols. Ens fa baixar de la torre de marfil i ens torna a la terra. Ens recorda que la dignitat humana no es mesura pel prestigi del nostre càrrec, sinó per la capacitat de servir-nos els uns als altres. Comencem, doncs, a valorar el que realment importa. Reconèixer el valor de les feines més humils no és fer un acte de caritat ni de condescendència. És un acte de veritat i d'honestedat intel·lectual. Així, quan caiguem en la temptació d'exigir com si fóssim els amos del món, fem memòria de les paraules de Sant Pau als Corintis. El cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. L'ull no pot dir a la mà, no em fas falta, ni el cap als peus, no us necessito. Ben al contrari, els membres del cos, que semblen més febles, són en realitat els més necessaris. Aquestes vacances, quan pugueu creuar la mirada amb les mans que us atenen, no passeu de llarg. Regaleu un somriure, un gràcies, una mirada plena de dignitat. I siguem el ressò que recordi al món que les arrels que ens sostenen a tots no es veuen, però són les que ens mantenen dempeus.

0: El nostre amic Rafael Corbí ens porta tot seguit un nou capítol d'aquestes rutes d'estiu, aquests cims de Catalunya. Anem a conèixer quin cim, i en concret de la nostra diòcesi, ha pujat avui. Quan vulguis, Rafael, tot teu.
1: La muntanya s'ha dit després de segles de donar...
2: Anem a la muntanya i anem-hi caminant. Anem-hi buscant llocs de casa nostra que ens interessin, que siguin bonics i que ens portin, sobretot, per un bon camí. Soc Rafael Corbí i això són Cims de Catalunya, aquest mini espai en el qual us portem en muntanyes, en aquest cas limitades a casa nostra, que us en recomanem per fer una bona excursió. Avui marxem fins a la Selva amb el Puig d'Alí. El Puig d'Alí és un petit cim, una muntanyeta de 492 metres que es troba al municipi d'Amer, a la comarca de la Selva, just al límit amb el municipi de Sant Esteve de Llémena. Al cim hi trobeu un vèrtex geodèsic en forma de pal cilíndric just a la frontera amb Sant Esteve de Llémena, com hem dit. En definitiva, una zona preciosa. No tant el cim en si, després sentireu el vídeo que us hem dit, però sí, per exemple, perquè a tocar del bonic poble d'Amer hi ha el cim de Puig d'Alí, però a tocar del cim sempre havíem dit que eren les restes d'un poblat ibèric, el qual rebia el nom del mateix cim, és a dir, poblat ibèric de Puig d'Alí. Però gràcies a un interessant article

0: del bloc d'en Josep de Tera i Camins, resulta que realment són les restes d'una torre romana que alhora ocupava el lloc d'una antiga torre d'origen íber. És a dir, realment són les restes d'una torre i realment el nom seria jaciment arqueològic de Puig d'Àlia. Aquí ho veieu, doncs, també aquesta aventura que podem trobar-nos en aquesta zona. Una zona no només bonica, perquè es troba al cim de Puig d'Àlia. És igual d'on sortiu. Jo ho vaig fer en el seu moment des de Sant Climent de Mer, el roure de Can Puig, la torre de Roca Salva. Però des d'allà podeu fer qualsevol de les rutes. Si sortiu de Mer, us proposo que tireu cap a la costa de Santa Brígida, un lloc preciós per veure, però que després us trobeu, per exemple, a visitar la Mare de Déu del Puig d'Àlia, que també s'hi troba. I si encara teniu ganes, desplaceu-vos fins a la zona més a llevant, la zona de l'ermita de Sant Roc, els cingles de Sant Roc, que són una autèntica preciositat. Podeu desplaçar-vos després fins al Coll dels Tres Rocs i des d'allà visitar el cim del Puig d'Àlia, com nosaltres vàrem fer, així ho comentàvem amb el seu moment. Què tal, família dels cims de Catalunya? Avui hem vingut fins a la comarca de la Selva, concretament al municipi de Mer. Això és la frontera amb Sant Esteve de Llémena, i és el Puig d'Àlia, un cim de 492 metres que es troba dins el repte de cims de la comarca de la Selva. El puig en si no té res que pugueu veure perquè està totalment rodejat de vegetació, no veureu absolutament res, però sí que uns 50 metres més cap a la banda de migdia hi trobem un mirador preciós de Roca Salva que la veritat és que us portarà una vista magnífica de tota la zona que està just aquí darrere del Far, de Mer, de Sant Miquel de les Formigues, de Sant Benet, de Santa Bàrbara, tots són sants, com veieu, i també tota aquesta plana on hi trobem la Cellera, hi trobem Anglès, veieu fins a Sant Grau, el cingle de Sant Roca, que també us recomano molt especialment. Des d'aquí no veureu absolutament res, però sí que la trajectòria, des de Sant Climent de Mer, per exemple, o fer una ruta també que us porti fins a Sant Roc de la Barroca, doncs és una autèntica preciositat. Veniu cap a la nostra zona i disfrutareu també d'unes rutes magnífiques per fer els cims de Catalunya. I si voleu, us podeu portar els gossos, que els tinc per aquí perduts avui, i a la Mercè no la tinc perduda. Hola, Mercè, bones, i gràcies per estar amb nosaltres. Fins la propera. Fins al fons del mar. Doncs ja ho veieu, fa poc, amb una altra cita de les que us van portar, ja us van parlar dels cingles i de l'ermita de Sant Roc. Per tant, no ens falleu i visiteu. I gràcies per acompanyar-nos amb aquest espai.
1: Gràcies, Rafael. Fins la propera setmana.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: És moment ara de donar pas a la nostra secció que tenim durant aquest mes d'agost aquí a Església Viva, que és l'esperit i esport que ens porta la Carme Panella, delegada d'ensenyament del Bisbat de Girona i professora de secundària de l'Escola de Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, bon estiu, Carme.
1: Bon dia i bon estiu.
0: Què ens portes avui?
1: Avui us porto un alumne, en Lluc Rovira i Casagran, que és jugador de pàdel a la categoria de cadets de segon any. He tingut la sort i el privilegi de ser professora seva aquests 4 anys de secundària a l'Escola de Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols, i ell em va parlar de com combinar la pràctica d'un esport a cert nivell amb els estudis.
2: Estic jugant a dos clubs simultàniament, a un de Caçà, que és on més entreno i amb gent de la meva edat, diguéssim, que és el 3-7, i a un de Platja d'Aro, que és el Nàutic, on entreno amb un entrenador que el dijous passat va fer l'últim entrenament i va marxar a Lombok, casualitat de la vida, i entrenen aquests dos.
0: Carme, quins aspectes i valors destacaries de tot el que et va explicar en Lluc, aquest jugador de pàdel?
1: Va ser una llarga conversa i va ser molt agradable, es va explicar molt bé, i de tot el que ens va comentar jo destacaria 4 elements. La importància que té la figura de l'entrenador, com combinar estudis i hores d'entrenament, la importància de la família i el benestar emocional dels jugadors. Ell va subratllar, ja ho veurem, la importància de la salut mental de l'esport com a un antidepressiu.
0: Què explica en Lluc sobre la figura dels entrenadors?
1: Em va agradar molt com va subratllar els valors personals que ha de tenir un entrenador. Sobretot l'empatia, la capacitat de treball, la capacitat d'escolta i la paciència. Ens ho explicava així.
2: Per mi un entrenador el que ha de tenir és que sàpiga escoltar, perquè al final tots els jugadors són diferents. Jo, per exemple, tinc moltes manies que les ha sabut entendre. A més, crec que ser una persona que també li ha de treballar, perquè al final es passa 8 hores sota el sol a l'estiu i si a la 8a te toca a tu i ell ja està cansat, doncs l'entrenament no anirà bé. I a més ha de ser una persona hàbil, o sigui llesta, perquè tens 8 entrenaments i cada persona et demana una cosa diferent que entrenar, per tant són 8 entrenaments diferents i l'has de pensar en un poc període de temps, minuts.
0: Carme, i de saber combinar estudis i esport, què et va dir en Lluc?
1: Hi ha un aspecte curiós. El seu nivell s'ha de ser competitiu. Ell ens diu, jo sempre vull guanyar, perquè, esclar, si no volgués guanyar, tampoc m'esforçaria per fer-ho bé. Aleshores, combinar això amb els estudis requereix, sobretot, disciplina. I un aspecte molt important que ell també va subratllar, saber-se gestionar el temps. Ens ho va explicar molt bé.
2: És difícil. Jo sóc una persona que necessito guanyar. O sigui, sóc molt competitiu i vull guanyar. Per guanyar has d'entrenar. Llavors jo entreno molt, entreno 4 dies per setmana, diguéssim, entre setmana, i l'altre dia que em sobra, diguéssim, faig anglès. Bé, els idiomes també són importants. Clar, estem parlant de que entreno 2 hores 4 dies a la setmana i acabo, diguéssim, l'escola a les 5, suma-li de 6 per arribar a caçar a la selva, acabes a les 8. Arribes a les 8 i mitja a casa, et dutxes, sopes, a les 9 i mitja. Clar, llavors jo arribo a casa a les 9 i mitja i intento tenir-ho tot fet. Intento fer-ho tot al migdia, intento treballar molt al migdia perquè és una estona que m'ha quedat, diguéssim, el temps mort i l'aprofito fent el que pugui, així a la nit doncs tinc més temps per descansar, però és difícil. A més, llavors tens els teus amics que diuen de quedar entre setmana, però clar, tu tens pàdel, llavors has d'acabar d'estudiar per l'examen de castellà, clar, és difícil. I compaginar-ho, ho he pogut compaginar bé, al final tinc la gran sort de que, diguéssim, estudiar se'm dona bé i ha sigut una gran sort, i això, però clar, és molt de temps que gasto al pàdel i costa.
0: Quin és el paper de la família en el món de l'esport d'un adolescent que ja hi dedica tantes hores?
1: Això ho hem sentit explicar moltes vegades, i no només en Lluc, sinó en jugadors mediàtics i famosos. Mira, tenim un cas molt a prop de casa, en Pau Cubarsí, el jugador del Barça i recent campió del món. Sempre ha valorat l'humilitat, la senzillesa i la capacitat de treball de la seva família. En Lluc, a més, ens va afegir un detall molt important. Ell valora l'esforç i l'humilitat de la seva família, però afegeix que més enllà del seu suport, el darrer responsable de tot és ell mateix. Sense una família darrere no seria possible, però si després l'esportista, que és qui ha de posar l'esforç i responsabilitat, no ho fa, tampoc en trauríem res de profit. I ens ho explicava d'aquesta manera.
2: Sí, he tingut la gran sort que els meus pares són gent treballador i humil i doncs m'han ensenyat molt bé, però clar, és molt important perquè al final jo treballo per mi. Vull dir, si jo arribo a casa a les 9 i dic no vull fer res, doncs no ho faig, però gràcies a tot, doncs jo puc arribar a casa i saber i ser conscient de que he acabat de fer la feina i d'estudiar per treure una bona nota i tot això.
1: Per tant, estem parlant de la importància dels pares en aquest cas, de que tant transmet una sèrie de valors com podrien ser la disciplina, l'autoexigència, la consciència de que això s'ha de poder fer i bé.
2: És molt important, tot i que diguéssim que un 80% de la feina és meva, vull dir, encara que els meus pares o qui sigui doncs m'ajudi i m'inculqui això, el que ho ha de fer sóc jo. Si jo no ho faig, no vindran ells a fer-m'ho. Ells tenen part de la responsabilitat, però és mínima. Ells fan la seva feina, m'ensenyen el que jo he de fer i a partir d'aquí jo faig el que crec. Per tant, tenen responsabilitat, però la majoria de responsabilitat és meva.
0: Carme, ja hem parlat dels entrenadors, els estudis i la família, i ara destacaves fa poc el paper important de la salut mental i del benestar personal d'un esportista en edats tan joves, no? Què et va dir?
1: Em va agradar molt la seva maduresa personal i la manera com va treure el tema. Ell subratlla el fet que l'esport és un gran antidepressiu i que, a més, s'hi ha de trobar el propi esportista, el propi jove, i ha de trobar l'equilibri personal. De fet, és un tema molt important, està sobre la taula de molts clubs esportius, està a la taula de les escoles, i en Lluc ho va saber presentar molt bé.
2: Una mica d'esport no és prou, però molt d'esport tampoc va bé, perquè al final jo sóc una persona que físicament he patit molt, tema de genolls, les lumbars, perquè porto fent esport des de molt petit, molts dies la setmana, i tampoc és sa. S'ha de trobar un equilibri entre fer esport suficient per la teva salut mental i per el teu benestar físic, però tampoc passar-te, perquè al final doncs acabes amb dolors que segurament t'acompanyaran tota la vida.
0: Carme, ràpidament, hi ha algun aspecte més a subratllar d'aquesta entrevista que vas tenir amb en Lluc?
1: Si ens hem de fixar en el tema dels valors en l'esport, hi ha una reflexió d'en Lluc que a mi me va agradar moltíssim. Va ser quan li vaig preguntar sobre què era més difícil, si saber guanyar o saber perdre. Aquí es nota quan un jove ha sabut interioritzar tot allò sobre els valors que ha pres a la família i al món de l'esport. M'agradaria que el poguéssiu escoltar.
2: Va, saber perdre és molt important, molt, molt important, perquè perdràs més vegades de les que guanyaràs. Això és un fet molt clar. Saber guanyar també és molt important, perquè tu tens dues persones davant que també estan jugant i també volen guanyar. Clar, tu guanyes, però ells perden, i també hem de tenir les dues perspectives. Si tu guanyes i ho celebres per tot l'alt i no és un partit, diguéssim, important, o sigui, a la final de la Champions, etc., doncs els de davant, doncs, poder no s'ho prenen bé. I saber perdre també és molt important, perquè també han de tenir els de davant el dret a celebrar, perquè al final han guanyat i s'ho han guanyat. Llavors, les dues són molt importants.
0: Carme, ha estat un testimoni molt interessant el d'en Lluc. La setmana que ve t'atindrem en una nova edició de Esperit i Esport.
1: Que així sigui. Fins la setmana vinent.
0: Gràcies, Carme, que vagi bé.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Durant tot aquest mes d'agost tenim el Música Sense Complexos, que ens porta en versió estiu Xavier Roca. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Bon estiu, bon mes d'agost.
1: Igualment.
0: Quan vulguis.
1: Doncs avui a Música Sense Complexos escoltarem a Kathy Nicole. És nord-americana i amb només uns quants anys de trajectòria s'ha convertit en un dels noms del pop cristià contemporani. Des de ben jove va haver de conviure amb diversos problemes de salut que han condicionat la seva vida, però lluny d'amagar el sofriment, l'ha convertit en cançons que parlen d'esperança, confiança i de la presència de Déu en els moments més difícils. Canta, per tant, des de la fragilitat i no des de la perfecció. La cançó que escoltarem avui es diu Hold On, Aguanta. Tots passem per moments en què sembla que les forces s'acaben o que el futur es veu incert. I aquesta cançó recorda que fins i tot en aquestes situacions no estem sols. Es tracta d'una cançó que convida a perseverar, a seguir caminant i a confiar en Déu que ens continua sostenint. Amb un estil pop molt actual, és una cançó fàcil d'escoltar i amb un missatge que pot arribar tant a persones creients com a qualsevol que necessiti una paraula d'ànim. Us deixo, doncs, amb Kathy Nicole i aquesta invitació a no perdre l'esperança.

0: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: El proper 15 de setembre entraran en vigor els nous canvis de rectors iniciant el nou curs pastoral. D'entre els molts canvis, esmentem aquells que afecten les poblacions per les quals l'emissora de ràdio local de les mateixes emeten aquest programa de ràdio. El llistat complet el trobareu a l'apartat d'actualitat informativa del web del Bisbat de Girona. Els canvis són els següents. Mossèn Antoni Coll ha estat nomenat rector de Bonmatí. Va néixer l'any 1967 i fins ara era rector de Caldes de Malavella. Mossèn Pere Domènech, nascut l'any 1953, ha estat nomenat rector d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. Fins ara era rector de les parròquies d'Olot. Mossèn Rafael Felipe, nascut l'any 1969, ha estat nomenat rector de Sant Gregori, fins ara rector de Palafrugell. Mossèn Pere Narbon, nascut l'any 1987, ha estat nomenat rector de la parròquia de les Planes d'Hostoles i també de la parròquia de les Preses, fins ara ho era de les parròquies de Sant Feliu de Guíxols. Mossèn Enric Plantés, nascut l'any 1949, serà el nou rector de Caldes de Malavella. I mossèn Eduard de Ribot, nascut l'any 1977, ha estat nomenat rector de Palafrugell. Fins ara ho era d'Arbúcies. Molta sort a tots. Repassem alguns dels actes més importants de la nostra agenda d'actes aquest diumenge, dia 16. Ofici de festa major a Malgrat de Mar a les 12 del migdia a l'església presidirà el nostre bisbe Octavi. I també és la festa de Sant Roc a Arenys de Mar. A les 8 del matí ofrena i cant dels goig a l'església i a les 7 de la tarda ofici en honor al sant i renovació del vot de vila a l'església. Presidirà el nostre bisbe Octavi. També remarcar que el dissabte de la setmana que ve, dia 22, es du a terme l'aplec de Sant Bartomeu a l'ermita de la Mare de Déu del Cos, a Montagut. Missa a les 11 del matí.
0: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 16 d'agost. Durant tot aquest mes d'agost ens acompanya la Marga Gonzalvo, que és professora de religió. Benvinguda, Marga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bon estiu, quan vulguis.
1: Mateu 15, 21-28. L'activitat de Jesús era molt intensa. Jo retirava... Son las 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes a Molins de Rei per la cobla Montgrins. Començarem amb la sardana Molins de Rei, Ciutat Pubilla, de Víctor Cordero.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge, dia 16, a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del doctor Gravalosa, a plec al matí, a 2:15, i a la tarda a 4:45, amb les coples Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. A Amer, el monestir, concert a 12:15 del migdia amb la copla La Principal de la Bisbal. A Banyoles, el paratge dels Desmais, ballada a les 6 de la tarda amb la copla La Principal de Porqueres. A la Bisbal d'Empordà, els Jardins Torre Maria, ballada doble a les 6 de la tarda amb les coples Bisbal Jove i la copla l'Escola Municipal de Música Conrad Saló. A Camprodon, al carrer dels Germans Vila i Riera, ballada a les 6 de la tarda amb la copla Vila de la Jonquera. A Ribes de Freser, la plaça del Mercat, ballada a les 6 de la tarda amb la copla Marinada. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la copla La Principal de Banyoles. A Palamós, al Passeig del Mar, ballada a les 8 de la tarda amb la copla Maricel. A Calotge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Flama de Farners. A Amer, a la plaça de la Vila, ballada a les 11 de la nit, amb la copla La Principal de la Bisbal. Per dilluns, dia 17, a l'Esquirol, a la Font del Faig, ballada a 4:45 de la tarda amb la copla Canigó. A la Bisbal d'Empordà, a la plaça Jacint Verdaguer, ballada a 6:15 de la tarda amb la copla Bisbal Jove. A Mer, a la pista de l'estació, ballada a 6:45 de la tarda amb la copla Servianenca. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Flama de Farners. Per dimarts, dia 18, a Llafranc, al pont de la Riera, ballada a les 7 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. A la Bisbal d'Empordà, al parc, 8 de març, concert a 7:45 de la tarda amb la copla La Principal de la Bisbal. A Puigcerdà, a la plaça del Call, ballada a 9:45 de la nit amb la copla La Principal d'Olot. Per dimecres, dia 19, a Forallac, a Vullpellac, ballada al matí a les 12 i a la tarda a 6:15 amb la copla Bisbal Jove. A Llanars, a la plaça de l'Hom, ballada a 7:15 de la tarda amb la copla La Principal de la Bisbal i a les 10 de la nit concert amb la mateixa copla. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a les 10 de la nit amb la copla Montgrins. A l'Escala, a la Riba, ballada a les 10 de la nit amb la copla Ciutat de Granollers. A Tossa de Mar, al Passeig del Mar, ballada a les 10 de la nit amb la copla Ciutat de Girona. Per dijous, dia 20, a Colera, al pati de l'escola, ballada a les 7 de la tarda amb la copla Foment del Montgrí. A Calotge i Sant Antoni, a la plaça Major, ballada a les 8 de la tarda amb la copla Ciutat de Girona. I a les 10 de la nit, al Castell de Calonge, concert amb les coples La Principal del Llobregat i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Llançà, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit amb la copla Bisbal Jove. Per divendres, dia 21, a Llafranc, al pont de la Riera, ballada a les 7 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. A Palafrugell, a la plaça Nova, ballada a les 8 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. A Olot, a la plaça Catalunya, ballada a les 9 del vespre amb la copla Ciutat de Girona. A Alp, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit amb la copla Foment del Montgrí. A Figueres, a la Rambla, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Principal de Banyoles. A Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, ballada a 10:15 de la nit amb la copla Bisbal Jove. Per dissabte, dia 22, a Ripoll, al Passeig Regull, doble ballada d'estiu a 4:15 de la tarda amb les coples La Principal del Llobregat i Bisbal Jove. A Llançà, a la plaça Major, ballada a les 6 de la tarda amb la copla Ciutat de Girona. A Calella de Palafrugell, a la plaça del Portbó, ballada a 6:45 de la tarda amb la copla Baix Empordà. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, ballada a 6:45 de la tarda amb la copla La Principal de Banyoles. A Olot, al Firal, ballada a les 9 del vespre amb la copla Genissenca. A Viladrau, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit amb la copla Canigó. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a les 10 de la nit amb la copla Ciutat de Girona. A Caldes de Malavella, a la plaça del Mestre Marrós, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Principal del Llobregat. I fins aquí la copla La Principal del Llobregat. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes a Molins de Rei per la

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem en sardanes de Joan Lázaro per la Cobla Marinada. Començarem amb la sardana Sons de Banyuls, sardana de l'any 2004. L'autor va dedicar aquesta sardana al foment banyolenc degà de les agrupacions sardanistes de la Catalunya Nord. D'on ve el títol d'aquesta sardana? Potser dels sons de les zones del mar que mansament s'amorteixen a la platja. I també pot ser per fer conjunt hi ha les vibracions sonores de la tramuntana que decareixen el cel.

Havent escoltat Sons de Banyuls, escoltarem Navarcles a plec d'argent, sardana de l'any 2005. Fa 25 anys a Navarcles naixia el primer aplec de la sardana, un aplec amb ganes d'aconseguir una continuïtat i que fos dels primers aplecs de la temporada. Després de tots aquests anys, ho celebren amb la il·lusió i una nova sardana de l'amic Joan Lázaro, ha dedicat al nostre plec d'argent.

Havent escoltat Navarcles a plec de gent, escoltarem Recordant-se a l'àvia Antònia, sardana de l'any 2005. Aquesta sardana està composta a petició de Gemma Rabassa en oferiment a la seva mare Rosa Serra i vol ser un sentit homenatge a l'Antònia Pere i Pasqual, una dona extraordinària que adorava la seva família, respectava les seves amistats i estimava profundament el seu país, Catalunya. La seva pèrdua va deixar un gran buit a la família i el fet de dedicar una sardana a la nostra àvia és perquè volíem que hi hagués alguna cosa que sempre ens la recordés.

Havent escoltat Recordança a l'àvia Antònia, escoltarem Esperit sempre jove, sardana de l'any 2003, estrenada per la Cobla Ciutat de Girona en el concert de celebració de la Diada Sardanista organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí. Està dedicada al nostre Foment i en especial al grup sardanista de sardanes del casal de la gent gran de Rubí. D'aquí el títol.

Havent escoltat Esperit Sempre Jove, escoltarem Roca Guinarda, sardana de l'any 2005, estrenada a la Diada de Plec de Terrassa i dedicada al bandoler català Perot Roca Guinarda, en ocasió de l'any del llibre i el Quixot 2005.

Havent escoltat Roca Guinarda, escoltarem Coaner, sardana de l'any 2004. Petit i amagat i entranyable poble, un dia a l'any la vall torna a poblar-se presidint de nou la festa, la Mare de Déu del Coaner. En els curs, la sardana reprèn el motiu musical dels goigs, com si volgués dialogar amb tantes generacions que han fet el nostre aquest lloc.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

Fa tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Sonsa. Vipurens FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Protecció Civil dona per finalitzada des d'aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses d'ahir, encara que es manté en fase de prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya i a partir d'aquest migdia es concentraran al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir ja el telèfon d'emergència 112 ja va gestionar 176 trucades relacionades amb fins a 103 incidents relacionats amb les pluges. Les xifres més elevades d'intensitat de pluja es van registrar a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I anem a Rodalies, perquè a hores d'ara la línia R3 està tallada entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre les dues estacions. Per cobrir el tram afectat, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos llançadora entre les estacions que s'han quedat sense servei. A banda d'aquesta afectació, convé recordar que l'R3 està immersa en obres de desdoblament al tram entre Parets del Vallès i la Garriga, que afecta la circulació de trens en bona part del recorregut d'aquesta línia. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, molt a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radu Miruta, en un missatge publicat a la xarxa X. Al seu torn, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a X que ha parlat amb la seva homòloga romanesa, la ministra Oana Silvia Toyu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. Tornem a casa nostra. En plana de successos, una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant ha deixat 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Així ho ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós. Per aquest incident s'han hagut d'activar 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Els ferits s'han traslladat a l'Hospital Santa Pau i també a l'Hospital Universitari Joan 23. I en cultura, la cultura popular catalana s'ha convertit aquest cap de setmana al centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb més de 1.200 participants durant el 38è Aplec Internacional Daddy Folk, que acabarà avui. I tanquem amb els esports. En futbol femení, empatadors del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Les golejadores blaugranes van ser Caroline Graham i Vicky López. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Viu la ràdio de sempre. Records de ràdio.

0: Check this out.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
6: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C37Z al terme municipal de Manresa. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 per causes que encara s'estan investigant. El vehicle hauria sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del SEM. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten a hores d'ara la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe. D'una banda, els trens de l'R13 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori també de cable, com diem, entre Sant Vicenç de Caldes i Roda de Barà, afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat i Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I Protecció Civil ha finalitzat aquesta passada matinada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses, encara que es manté en prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya a partir d'aquest migdia, on es poden concentrar especialment les tempestes al terç nord. A més, aquestes poden anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Pel que fa a l'episodi d'ahir, les xifres més elevades de pluja es van registrar a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radomir Huta, en un missatge publicat a X. Al seu torn, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a la xarxa X que ha parlat amb la seva homòloga a Romania, la ministra Oana Silvia Toyu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. I tanquem amb els esports. En futbol femení, empat a 2 del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Graham Hansen i Vicky López van ser les autores dels gols blaugranes. Pel que fa a l'equip masculí, avui juga un nou amistós a Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
2: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
3: Arriba el viatge musical.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade!
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
4: Creu Roja.
5: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Baix. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a un quart de 10 i per causes que encara s'estan investigant, el vehicle hauria sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens a hores d'ara, segons informa Adif i Renfe. D'una banda, l'R13, els trens no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró, i d'altra banda, un robatori també de cable, com diem, entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà, afecta la línia R13, ja que arran de l'incident els trens circulen, però ho fan amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat i Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I d'altra banda, els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a l'A22 a Lleida. Segons el cos, el foc està ja controlat i ha afectat la façana i ha cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida els hem activat una ambulància i està tenint també un afectat per inhalació de fum. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radu Mirota, en un missatge publicat a la xarxa X. Al mateix temps, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a la xarxa X que ha parlat amb la seva homòloga a Romania, la ministra Oana Silvia Toiu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. I en plana cultural, la cultura popular catalana ha convertit aquests darrers dies el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb més de 1.200 participants al 38è Aplec Internacional d'Adi Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines aquest dissabte, tots els grups s'han reunit a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya. L'Aplec continua avui amb una nova jornada d'activitats que culminarà aquest vespre amb l'espectacle de Cloenda i el tancament oficial de la trobada. I en els esports, avui nou amistós del Barça, en aquest cas a 4:45 davant del Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

La música de sempre. Records de ràdio.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: L'altre dia vaig buscar bolsa París en una web i ara me n'apareix publicitat per tot arreu.
2: Internet i les xarxes socials són una porta oberta a la nostra vida privada i compartim informació i imatges personals que deixen rastre i poden tenir conseqüències en el nostre present i futur. Per evitar sorpreses o disgustos, sigues conscient de la teva privacitat i pren el control de les teves dades.
1: Ja he revisat totes les opcions de privacitat i estic més tranquil·la. Mengem?
3: Sí, però a París quan hi anem?
2: 012, la millor resposta.
4: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: La música de sempre.
1: Good guys are go-go.
0: Records de ràdio.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

0: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
2: Creu Roja.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
4: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
5: Apunta't a banksang.net/donar.
6: Al Ripollès som la referència dels èxits.
7: Ho sentim pels altres.
8: Ripollès FM, on sents la música.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:45 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif ho solucionés, i Adif ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sustracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Park i Sant Ruf, i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats d'arro per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats al SEM pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. A hores d'ara s'investiguen les circumstàncies i les causes que van provocar la baralla. I Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la protecció.
2: Notícies en xarxa.
1: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Aquí escoltes tots els impactes.
1: Ripollès FM.
0: Enjoy.
2: You used to call me on my. You used to, you used to.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Necessites ajuda?
4: Estic provant de mirar arxius, però no hi ha manera.
3: I si els puges al núvol?
5: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
4: M'hi apunto.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: This is your summer radio station.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif solucionés. I Adif, per la seva banda, ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sostracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà. Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre que el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la precaució. I en successos expliquem que el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C37Z, en el terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i del Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. I continuem amb successos perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats d'arro per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
6: Creu Roja.
7: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif ho solucionés. Adif, per la seva banda, ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sustracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà. Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. Ens ho explica tot Sergi Càrceles.
3: Acabant la jornada amb aquestes tempestes que afecten ja a finals de dia pel sector de la Selva, Gironès, Baix Empordà i fins i tot al nord del Maresme, esperarem ja un començament de setmana més tranquil i assolellat al llarg de tot el dia, esperant també unes pujades de temperatura, i és que a tota Catalunya s'esperen valors superiors als 30 graus i a l'interior poden arribar fins i tot als 37-38 graus. Demà no descartaríem que hi hagi encara algun ruixadet molt puntual pel Pirineu, però no s'assemblarà gens al que hem tingut aquest cap de setmana, amb un ambient molt més assolellat a la costa i amb poc vent.
2: Gràcies, Sergi. En cultura, els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la Festa Major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continua atraient milers de persones. I més cultura, perquè pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge al concurs de gossos d'atura de Llavorsí, al Pallars Sobirà. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en...
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Son las 7. Ripples FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7. Us parla Adrià Duc. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. Els viatges de llarga distància guanyen pes entre els usonencs aquest estiu a Màcia, les Illes i el nord d'Europa entre les destinacions més buscades. Ens ho explica des del nou FM Arnau Jaumira.
4: Tot i la calor, les vacances de platja continuen sent un clàssic, però cada vegada guanyen més pes els viatges de llarga distància. Per als qui busquen sol i descans, les Canàries han recuperat demanda. Per la seva banda, Madeira, les Açores o Cap Verd també han guanyat protagonisme gràcies a les connexions directes.
5: Doncs es torna a anar molt a les Canàries, però sí que, com que tenim una colla de destins que d'illes que han posat vols directes, doncs són destins que realment han estat de moda aquest estiu.
4: La calor també condiciona cada vegada més l'elecció de destí. El nord d'Europa és una de les alternatives amb Islàndia i els països nòrdics entre els més demandats. I una altra tendència, els qui poden, cada vegada més, intenten evitar els mesos de temporada alta i concentrar els viatges un cop passats el juliol i l'agost.
5: Els últims anys veiem que estan intentant agafar vacances fora de la temporada més alta.
4: Amb tot, des de Viatges Alemany, asseguren que malgrat la guerra al Golf que va provocar una aturada al febrer, ara ja s'ha tornat a la normalitat.
3: Gràcies, Arnau. I d'altra banda, la circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat que un cop resolta la incidència, s'ha reprès el servei. Pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge al concurs de gossos d'atura de Llavorsí, al Pallars Sobirà. Un total d'11 pastors amb els seus gossos han fet una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat. La coordinació entre els pastors i els animals ha hagut de conduir un ramat d'ovelles per un circuit i fer-lo entrar en un recinte marcat. El certamen, que serveix per homenatjar l'ofici de pastor, ha reunit gairebé 1.400 persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: What's up, this is David Guetta.
7: Teddy Swims.
8: Tones.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el nostre suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provinents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-oest. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema de emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la festa major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continuarà atraient milers de persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.